La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Es parla molt del dret a la desconnexió a casa, no? De gent que diu, escolta, jo faig les meves 8 hores, no, a mi no em molestis, tinc dret a desconnectar a casa
2: aquí, meva. Aquí sí que em sento interpel·lat.
1: Dret a la desconnexió a casa. Jo proposo el dret a desconnectar a la feina, també. És a dir, que tu de tant en tant...
2: Encara bé.
1: Que de tant en tant em diguis, Sergi, ara vas tu, eh? I jo, què? Vull dir, fa estona que no t'estic escoltant.
2: Això vol dir que no està passant, ja.
1: Bueno, però jo vull cobrar-ho, això,
3: va,
1: Ernest.
3: Dret.
1: Després, igualtat salarial, vale? Hi ha una norma esquerda salarial. Okay. Els homes cobrem més que les dones en general. Com ho compensem, això? Cada vegada que un home li digui a una companya carinyo, o que li digui, bueno, si vas vestir així segur que tanquem el business, eh? La nòmina d'aquell tio aquell mes la cobra la companya que ha sigut víctima del comentari.
4: Oh, em sembla meravellós.
2: Feliç dia del treballador, de la treballadora a tothom.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Que yo ni me enteré del apagón. Como trabajo de DJ.
2: Oye, escolta, perdona, Kiko, si m'ho permet.
3: Ai, que mono.
2: Bon dia, Canut, què tal, com esteu?
4: Bé, millor que tu, crec.
3: Lluís, què
2: passa?
3: Que
2: ara li ha agafat un atac de riure, Lluís, que no.
5: Porta, un segon.
4: A través de les parets.
2: Que no, no l'heu sentit.
3: Escolta,
2: a mi m'agradaria explicar.
4: Deixa, deixa la música, que acompanya bastant.
2: M'agradaria explicar la meva anècdota.
6: Posem-li fàcil. Va, sí, Lluís, tornem a entrar, va.
2: Perdona, Kiko, si m'ho permet.
5: Perdona, Kiko, diu. El nord, això ja
1: estoy en Sevilla, jo ja.
3: Me torna a dir.
1: Me he ido ya hace media hora.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. M'he cansat.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: És la Shakira, amb aquesta cançó que es diu Su, sonant aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Aquí no et fallem mai, eh? Diumenge al matí, diumenge de grans èxits. I com diu la Rihanna, que no...

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu el concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
3: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
4: Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
5: 59.752, 59752, de la sèrie 27027.
4: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que avui diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'ONCE amb un premi de 17 milions d'euros. ONCE. Ben jugat.
0: Premis RAC 105.
6: El 12 de maig al Teatre Victòria
0: amb l'actuació de Banda Neon.
7: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
6: Premis RAC 105.

Virtuós. Aquest és Harry Styles amb aquesta meravellosa cançó que va tenir un èxit brutal quan la va publicar i que la mostra d'això és que encara segueix sonant, tot i que ja ens ha tret un nou disc. Sí, esperadíssim, per cert. Ara és el moment de Doctor Prats. La cançó oficial del Grande Part del Tour de França es diu Energia. Energia.

12 de maig el veurem en directe al Teatre Victòria de Barcelona. Sí, els Premis RAC 105. Ell és Nil Moliner, amb aquesta que es diu Me acuerdo de ti, i no només actuarà ell, perquè els premis comptaran amb actuacions brutals, com la de Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Ciderland, Banda Neon, Naina. En definitiva, una festa.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
3: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
4: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu al concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
5: Mira el que li regalaré a la meva mare pel Dia de la Mare. T'agrada?
6: Ui, 17 milions? Li escauen molt? No els té ja?
5: No, no els té.
6: Doncs li encantaran. 17 milions fan molt per ella.
7: 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala cupó extra Dia de la Mare de l'ONCE. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia de la Mare de l'ONCE. No et quedis sense el teu cupó.
8: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, on el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i Gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
10: Premis RAC 105.
11: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
10: amb l'actuació de Joan Dausà.
12: I no saps com.
11: Premis RAC 105.

Hi ha una nova frase d'aquesta nova versió de Camins que em té boig, que diu que tots dormim dins del mateix somni, però que ens separen al despertar. En fi, Camins, Somnis i Promeses, Su i Mon DJ posant-hi també cullerada en aquest clàssic de Sopa de Cabra. Va, continuem avançant i ho fem ara amb Ed Sheeran i aquesta, Shivers.

0: crec que hi hagi millor missatge per una cançó. Ens diu Calla i balla. I s'ha acabat, home, clar que sí. Sonant aquí a RAC 105.
1: RAC 105.
0: I ara Marcos, amb una cançó divertida, que ell el que fa és dir-nos que no es diu Pistatxo, eh?

És la Shakira tornant als seus orígens amb aquesta que es diu Algo Tu. La teva música amb Arnau Mulet. I amb ella arrencant aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, diumenge al matí, com sempre, de grans èxits, de gran música, de grans artistes, com per exemple el que ens arriba ara mateix, de fet no arriba sol, Tom Odell al costat de Tiesto. Another Love.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1-2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
3: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
0: Ja és aquí.
4: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
0: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
5: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
6: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
7: Podem anunciar ja les actuacions?
8: Vinga, va.
7: Mil milions.

0: creu. Com a meravelles,
1: tu i jo som com elles. Siderland. I ara vull estar amb tu.
0: Banda

0: artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig
2: i des del Teatre Victòria
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander Es Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: Lilla Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Que yo ni me enteré del apagón. Como trabajo de DJ.
8: Oye, escolta, perdona, Kiko, si m'ho permet.
9: Ai, que mono.
8: Bon dia, Canut, bon què tal, dia. Com esteu?
9: Bé, millor que tu, crec. Lluís, què passa?
8: Ara li ha agafat un atac de riure, Lluís, que no.
10: Porta, un segon. Lluís.
9: A través de les parets.
8: Que no, no l'heu sentit.
9: Ah, a tornar-se'n.
8: Escolta, a mi m'agradaria explicar.
9: Deixa la música, que acompanya bastant.
8: M'agradaria explicar la meva anècdota.
11: Posem-li fàcil. Va, sí. Lluís, tornem a entrar, va.
8: Sí, perdona, Kiko, si m'ho permet.
10: Perdona, Kiko, diu. Fa una hora d'això, ja estoy en Sevilla, jo.
9: Li torna a dir.
7: Me he ido ya hace media hora.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina.

0: Quina elegància, Bruno Mars, amb el més nou Risk It All, cançó que no em canso de repetir, que a mi em recorda el My Way de Frank Sinatra.
1: La teva música.
0: La teva música 24/7, això no s'atura. Diumenge, ja pràcticament al migdia, i estem recuperant clàssics i grans èxits com aquest Love Runs Out.

les gràcies per haver-lo seguit durant 20 anys, però jo crec que és al revés. Som nosaltres que els hem de donar les gràcies per les nits viscudes i per les grans cançons en català que ens han deixat sempre, els Búhos. Sonant aquí a RAC 105 just abans de proposar-te aquesta cançó de Jess Glynn que coneixes. RAC 105. Hold My Hand.

Si ajuntes tres grans del món de la música, però amb estils diferents, doncs que surt això. Awake Tonight es diu la cançó. Per un costat, Afrojack, un tio que porta molts anys punxant i produint música electrònica de molta qualitat. I per l'altre, David Guetta i Sia, que ja no fa falta ni que te'ls presenti. Va, que això no s'atura. Ara aquesta versió que en feien els Måneskin del mític Begging.

Una mica de Tropical House, no?, amb aquesta de Kygo, que es diu Firestone, que també va ser un èxit brutal en el seu moment. De fet, a Kygo se li atribueix pràcticament inventar la música Tropical House, eh? Tot i que seria desmereixer la resta d'artistes que també han contribuït a l'estil, però ell és una de les cares visibles, sens dubte. Ara Ginestar, perdre el cap.

0: una perla, una de mucho cuidado, eh? És la Rosalía.
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Aquesta cançó és la que li serveix per fer el confessionari, no?, als seus concerts, on han passat grans noms del món de la música, com Bad Gyal, com també Guitarrica de la Fuente i molts altres, que, per cert, alguns te l'hem compartit al nostre Instagram. Va, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos en aquest diumenge al migdia. Ara un clàssic de la música més de ball, podríem dir, d'Alexandra Stan. Això es diu Mr. Saxo Beat.

0: Visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
2: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
3: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
4: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
5: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
4: Menys Shazam i més RAC 105. Premis RAC 105.
7: El 12 de maig al Teatre Victòria,
4: amb l'actuació de Max Navarro.
8: Com a mare bé.
7: Premis RAC 105.

Don't Go Yet és Camila Cabello. A veure, una de les actuacions esperades als Premis RAC 105 és, sens dubte, la de Mamadouche, que ens ha publicat nou disc i que incorpora aquesta cançó. Es diu La millor gent del planeta i li dedica als seus amics. Veurem si és una de les que toca els Premis.

0: després de les nevades d'aquest any.
1: RAC 105 es posa de primavera 2026.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

vols que et digui d'aquesta cançó? Que em té el cor robat des del primer moment que vaig sentir la primera nota. Me acuerdo de ti, Nil Moliner. Quin talent que gasta la Sant Feliu de Llobregat. Es mereix tot això que li està passant, tot lo bo que té, i a més tenim moltíssimes ganes d'escoltar el seu nou disc el dia 22 de maig. Va, i ara, oques grasses, que abans de fer els seus concerts de comiat, ja ho saps, que passaran pel Cabró Rock de Vic. Això es diu Sort de tu.

No sé a qui se li va acudir de sopa de cabra, potser el mateix Gerard Quintana, fer una versió electrònica d'un dels seus grans clàssics de la seva història, bàsicament. El Camins. Però no sé si sobre el paper s'aguantava gaire. Ara, el resultat és de 10. És brillant, és brutal. Amb Su i Mon DJ, Camins, somnis i promeses. I ara la col·laboració entre DJ Tiesto i Karol G, que per cert no para d'omplir l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ja no sé pas quants concerts porta.

Doncs els Jonas Brothers, amb aquest Sàcar, que posen punt final a aquest torn del matí de diumenge. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. Demà hi tornem. Després del pont llarg per molta gent, el Matina Codina aixecarà el país a les 6 del matí. A partir de les 11, ens escoltem aquí a RAC 105. Abans de marxar, deixa'm proposar-te aquesta perla de Maria Jaume, Sant Domingo Forever, que acabi d'anar bé el diumenge.

0: Què, tu també has intentat fer aquest moviment de malucs de Shakira? Si és que jo em desmonto, eh? De debò. Aquí tens la colombiana, en aquest cas al costat de BLM, la nova, s'anomena Algo Tu. Així hem volgut començar nova hora al teu costat aquest diumenge. Què, tot bé, no? Ai.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Com es nota que portem ja uns quants dies de cap de setmana, eh? Un mes del normal. En fi, sí, com sigui, aquí connectat, eh? A RAC 105, la teva música, un servidor. Hola, Enric Font. I uns minuts que passen de les dues. Tenim moltíssimes ja preparades per aquí, com per exemple aquesta dels Imagine Dragons. RAC 105. Recuperem el seu Bones.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
3: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
0: Ja és aquí.
1: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
0: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
4: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
5: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
0: Podem anunciar ja les actuacions?
5: Vinga, va. Ni

Spiderland. Banda Neon.

Una cançó que s'ha tornat a posar de moda gràcies a aquest concert que va donar Justin Bieber al Coachella, de fet, amb els seus videoclips de fons buscats a YouTube per ell mateix. Vull dir, una cosa esperpèntica, però que, mira, va funcionar a les mil meravelles. Amb temes com aquest, Beauty and the Beat, que és una de les que també està triomfant i que, evidentment, sonen aquí a RAC 105. Va, seguim amb més. Moment de Bruno Mars, amb això, a Just Mind.

què? Tu també cantant. Aquí tens a Milky Chance amb aquest Living in a Haze, que jo ho diré sempre, eh? Però és que molts me la demaneu, com la de Disco Boy. Posa'm Disco Boy. Vinga, Disco Boy. Va, seguim amb més. De seguida, el so d'Ariana Grande amb Jessie J. Bang, bang. Abans, una de fet aquí a casa nostra és Manu Guix, que està de tornada. Amb això, a anys llum.

Sincerament, em flipa aquesta història dels Ginestar. Sí, s'anomena així, Tot el que ens queda. Són aquí a RAC 105. Va, moment de Bibi Rexha, en aquest cas, amb l'essència dels Faithless i aquest New Religion.

té una màgia especial al so dels Clean Bandit, en aquest cas amb Zara Larsson. Amb això anomenat Symphony, anem avançant aquesta tarda, i en pocs minuts arribarem a les 3. Què, com portes el diumenge? Nosaltres aquí fent ballaruques, tu. Mira que és un dia normalment avorrit, espès, mandrós, però nosaltres aquí al peu del canó. Val, tanto perquè arriba una de les artistes del moment. Com ens enamora? Olivia Dean, amb això, So Easy to Fall in Love.

0: Mira, amb aquesta cançó de fons, és que jo seguiria la festa, bueno, vaig empalmar ja d'ahir a la nit i ara continuo, saps? El so de Bob Sinclair, el Francesc, està també de tornada, eh? I can't wait!
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hola, hola! Va, nova hora al teu costat, quan passen ja uns minutets de les 3 d'aquest diumenge i seguim amb moltíssimes. En una estoneta, moviment de malucs amb Shakira i el seu Zoo. Entre d'altres també, mira, recuperarem l'essència de David Guetta amb Kelly Rowland. Oh, com m'agrada. Abans Mamaduixa, que estarà amb nosaltres també a la 6a edició de la gala dels Premis RAC 105, el pròxim dimarts 12 de maig, al Teatre Victòria a Barcelona, amb temes com aquest, Rikiti.
3: Mare meva, s'acosta el moment de fer Rikiti.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu al concurs Fem paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
3: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
4: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
1: Premis RAC 105.
0: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
1: amb l'actuació de Maria Jaume.
0: Premis RAC 105. Això només passa al Jack Carles.
5: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva. Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.

pell de gallina. Mira que ens enamora el so de Bruno Mars. Ha fet una de les més demanades al Getardes. Risky Tall. Va, seguim amb moltes més aquest diumenge. Salutacions a Enric Font. De seguida, preparat, Nil Moliner, un altre dels protagonistes. El dimarts 12 de maig al Teatre Victòria a Barcelona estarà amb nosaltres a la gala dels Premis RAC 105 i actuarà en directe. Abans, que et sembla si ballem el so dels Alcazar amb el seu Crying at the Discotheque?

rotllo i és aquella energia brutal. Estem parlant de Miqui Núñez, que ens porta la nova un altre cop. Yeah! Estic motivat, eh? Mira que és diumenge. És difícil, ja, això. Va, seguim amb moltes. De seguida, mira, Taylor Swift, que aquesta setmana ha sigut notícia, ja ho hem explicat en alguna ocasió, que ha registrat la seva veu i la seva imatge perquè no ho faci servir la intel·ligència artificial. Abans, mira, ens motivem amb el so del Riton i The Nightcrawlers, Friday.

un altre dels que estarà a sobre de l'escenari del Teatre Victòria el dimarts 12 de maig a la 6a edició dels Premis RAC 105. Aquí tens a Max Navarro, que ens porta la nova Inigualable, una altra d'aquestes que ens motiva també aquest diumenge. Va, seguim amb més, és que és un no parar. Salutacions d'Enric Font, moment de l'Abril Lavigne recuperant el seu Skate Boy.

0: Només Rec 105 et fa sonar la primavera com cal.
1: Rec 105, la

per mi és una de les millors cançons que han creat mai els Maroon 5, recuperant l'essència dels nord-americans amb aquest Payphone, eh, que mola? Les cantaria? Vamos. Totes, totes. En pocs minuts arribarem a les 4 de la tarda del diumenge, en una estoneta per aquí, al so de l'Aitana, en aquest cas al costat de Sant Giovanni, amb mariposes, que en trobem bastantes en aquestes èpoques de l'any. Ara, per això, mira, la nova que ens porta Alex Warren s'anomena Fever Dream.

0: el treball de Ray amb aquest Where is my husband? Déu-n'hi-do com hem començat a l'última horeta juntets, eh?
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: Hola, hola! Bons minuts a les 4 de la tarda. Seguim amb més aquest diumenge. Al tanto perquè de seguida per aquí la proposta de Joan Dausà. Et recordo que també estarà amb nosaltres el dimarts 12. Actuarà en directe a la gala dels premis RAC 105. Ara, per això, què et sembla si recuperem un clàssicot? El so dels Da Funk, una altra d'aquestes que ballàvem ja fa uns anyets, uns quants, eh? Tants com 26, que passa el temps i no ens n'adonem. Recuperant aquest One More Time, va, un cop més, sonant amb força, aquí a RAC 105.

que, mira, pel diumenge també ens ve de gust. El so de Rema amb Selena Gomez i el seu Countdown. Sí, calma, calma, que encara en tenim moltes, per aquí, sí. Va, anem a fer un repàs, perquè en res tenim la companyia d'Oques Grasses, en aquest cas al costat de Rita Pallés, amb La gent que estimo, una d'aquelles que ens toquen la fibra ben tendra i que... jo he plorat, escoltant això. Sí, sí, sí. Abans, el so rítmic de Frojack i David Guetta.

Mira, ho confesso, estic nerviós, eh? Tinc nervis, sí. Perquè això està a tocar, eh? Dimarts 12 de maig, Teatre Victòria a Barcelona, la 6a edició dels Premis RAC 105, amb actuacions com, per exemple, del Nil Moliner. Ja segur que ens canta temes com aquest, eh? Me acuerdo de ti, una altra de les que trobarem en el seu àlbum Nexo. Que mola, eh? Va, seguim endavant. Salutacions a l'Enric Font. Atenció, perquè de seguida Karol G, si antes te hubiera conocido. Abans ens quedem amb Rosé i Bruno Mars. Que la cantaràs, eh? Ah, patxé, patxé.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música.

brutal el treball que ens porta Mont DJ, en aquest cas la col·laboració de la Su i evidentment els Sopa de Cabra recuperant l'essència dels de Girona amb això, Camins, somnis i promeses. Ai, sí. Va, en una estoneta, Olivia Dean, amb el seu Man I Need, una d'aquestes que també ho demaneu, eh? Abans, el bon rotllo... De Camila Cabello, Ed Sheeran, bam, bam.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rock 105.

0: No em feu cas perquè se me'n va una mica del cap, és que és inevitable, una mica com el Thanos aquest dels Venjadors, no? Sí. Igual, el Thanos. Sí, igual. Ai, no em feu cas, que els diumenges encara estic pitjor, sí, sí que... La teva
1: música amb Enric Font.
0: Amb aquesta història de Sia, Chip Thrills, que toco el dos, sempre és un plaer estar al teu costat. Ara no desconnectis, que tenim per aquí l'Hector Huguet ja preparat, enllestit, amb bon rotllet, evidentment, que sempre t'acompanya les tardes del diumenge amb la bona música. Jo hi torno demà a partir de les 5 amb una nova edició del Ja Tarda. Sigueu bons!

0: aquesta flauta un pèl desafinada, si em preguntes, finalitza la nova cançó de Shakira. Al seu costat, BL, signant plegats aquest Algo Tu. Per cert, quina imatge, la d'ahir. Shakira a Rio de Janeiro, a Copacabana, davant de 2 milions de persones. En fi, 5 de la tarda, comencem.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: O més que comencem, seguim animant aquesta tarda i agafant-li el relleu a l'Enric Font. Salutacions de l'Héctor Huguet, fins les 9 amb tu, 9 diumenge amb vosaltres i el primer dels bailoteos. Com sempre, a càrrec dels detallets. Vinga, benvinguts i bon diumenge.
2: M'he despertat de...

0: tight.
1: La teva música.
2: RAC 105. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
4: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1-2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
1: Ja és aquí.
5: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
1: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
6: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
5: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
7: Podem anunciar ja les actuacions?
5: Vinga, va.

Spiderland. Ara vull estar amb tu.

0: en una sola gala.
1: El 12 de maig,
2: i des del Teatre Victòria,
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander Es Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
6: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
7: ¿Qué?
1: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
6: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
7: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
6: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
8: És molt pesat, aquest senyor.
9: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
1: La teva música.

té nou disc, Meghan Trainor. Des de fa pocs dies ja l'ha publicat, es diu Toy With Me, el setè treball d'estudi de l'americana. Aquesta prola pesquem de l'any passat, Criminals, per donar pas a Taylor Swift, que ha fet unes declaracions doncs que s'ha quedat a gust, recentment. Ha dit que sap que molta gent la critica, que no li agrada la seva música, però que tot això per ella és benzina per seguir fent èxits com aquest. Es diu Opalite, sona aquí, a RAC 105. I had a

Ansietat, no, però segurament nervis, sí. I cada cop més es va apropant la data, cada cop més a prop, la sisena edició dels Premis RAC 105. 12 de maig al Teatre Victòria, amb un total de 8 actuacions i amb 9 guardons, un dels premis sempre doncs, més estimats o, no sé, que més il·lusió fa, acostuma a ser el d'Artista Revelació, entre d'altres coses perquè tu ets qui vota aquest premi. I de tots els candidats, el pots votar, per cert, a la nostra web, www.rac105.cat, tenim a Marcos.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
3: RAC 105, la teva música. Tampoc.

4 dècades de la cançó original d'aquest Bush, aquell Running Up That Hill, ara versionat per Kim Petras. Doncs dels anys 80 no, però dels 90 sí que era l'original que utilitza Bibi Rexha per fer el seu nou èxit mundial. Recordeu, segurament sí, els amants del dance, aquell Insomnia dels Faithless. Doncs la melodia, com et dic, l'ha utilitzat Bibi Rexha per fer aquest exitàs tremendo de l'electrònica del 2026, d'aquesta primavera. Es diu New Religion.

va ser el debut d'Ava Max, Sweet But Psycho. I mira, psicodèlic segurament és el so dels Tame Impala, força relacionats amb aquest estil, han tornat i de fet s'estrenen aquí a La Teva Música, a RAC 105. Al seu costat, Jenny, per signar això que es diu Dràcula. Dràcula.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Es parla molt del dret a la desconnexió a casa, no? De gent que diu, escolta, jo faig les meves 8 hores, no, a mi no em molestis, tinc dret a desconnectar a casa
2: aquí, meva. Aquí sí que em sento interpel·lat.
1: Dret a la desconnexió a casa. Jo proposo el dret a desconnectar a la feina, també. És a dir, que tu de tant en tant...
2: Encara bé.
1: Que de tant en tant em diguis, Sergi, ara vas tu, eh? I jo, què? Vull dir, jo... Fa estona que no t'estic escoltant.
2: Això vol dir que no està passant, ja.
1: Bueno, però jo vull cobrar-ho, això,
3: va,
1: Ernest.
3: Dret.
1: Després, igualtat salarial, vale? Hi ha una norma esquerda salarial. Vale. Els homes cobrem més que les dones en general. Com ho compensem, això? Cada vegada que un home li digui a una companya carinyo, o que li digui, bueno, si vas vestida així segur que tanquem el business, eh? La nòmina d'aquell tio aquell mes la cobra la companya que ha sigut víctima del comentari.
4: Oh, em sembla meravellós.
2: Feliç dia del treballador, de la treballadora, a tothom.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Per

0: És la cançó oficial del Gran Départ del Tour de França, de la sortida, bàsicament, de l'esdeveniment ciclista més important del món, que aquest any, recordem, comença aquí, a Catalunya, a Barcelona. Els Doctor Prats li han posat banda sonora, energia...
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Què és el que volem per aquesta tarda de diumenge? Ja sabem, sí, demà tornem a la rutina. Però, ei, encara queden hores per gaudir del diumenge i per, com et dic, compartir la millor música de RAC 105. Ara amb una altra, ja veuràs, ben canyera, Calvin Harris, Blessings.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
0: Ja és aquí.
4: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
0: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
5: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
4: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
0: Podem anunciar ja les actuacions?
4: Vinga, va.

0: creu.
1: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
2: Siderland.
1: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Banda Neon.
1: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
2: I Naina.
1: Som el pecador original.
2: Tots els artistes en una sola gala.
0: El 12 de maig.
3: I des del Teatre Victòria.
0: Viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
4: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
0: Amb el patrocini de Santander és Music.
2: D.O. Catalunya.
0: Frit Ràbit.
2: L'Illa Diagonal.
0: Som Connexió.
2: I Veòlia.
0: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: I amb

0: que Warner de Madrid. Que jodes por Catalufo, sí. I la NASA ajorna el llançament d'una missió tripulada per culpa del polen dels plataners de Barcelona. M'ha entrat a l'ull, ha dit un astronauta. I Mariano Rajoy porta 72 hores esperant a un Starbucks perquè es nega a agafar el cafè quan el criden com a M. Rajoy.
1: No sé quién es.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
3: Hey guys, this is Bruno Mars.
4: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105.
5: La teva música.

tornat i ben romàntic. Bruno Mars, aquí una de les darreres, es diu Risquitol, i parlant d'amor, Taylor Swift ha explicat recentment com va escriure un dels seus primers èxits. Tenia 17 anys, estava tancada a l'habitació i enfadadíssima amb els seus pares perquè no li deixaven tenir una cita amb un noi que deien els pares que era massa gran per ella. Un dels primers singles va ser aquest, Love Story.

arribat amb molta força, ha tirat la porta avall i s'ha presentat sota el nom de Naina. És una de les grans promeses del panorama actual, ens arriba des de València i, entre d'altres, presenta aquest pecat original. Per cert, una Naina, candidata a Premi RAC 105 Artista Revelació. La pots votar ben fàcil a la nostra web, rac105.cat, i només per participar i per efectuar el teu vot pots emportar-te uns altaveus i uns auriculars Bluetooth gràcies a Milar Electrodomèstics. Nosaltres seguim amb una artista més veterana i amb una trajectòria impecable. Ella és Pink. La més rockera segurament és aquest So...

Per mi és el gran descobriment de l'any, del 2026. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love a través de RAC 105, quan seguim aprofitant aquelles últimes horetes del diumenge, últimes horetes d'un pont llarg, del pont de l'1 de maig. Va, que ningú caigui en depressió, que ja sabem que demà és dilluns, però encara som a temps de gaudir d'aquesta tarda de diumenge amb el Siderland. A punt els tenim preparats amb el tu-tu-turu o amb Vico.

Katy Perry i el seu Last Friday Night. I mira, curiosament, els Friday, els divendres, i l'últim divendres, de fet, Last Friday, sempre incorporem cançons, i una de les novetats que ja formen part de la teva música és una de les darreres de Rosalía. Així que vinga, tots preparats, tot a punt, per obrir de nou el Lux. I no, no parlo de La Perla, no parlo de Sauvignon Blanc, parlo d'aquesta cançó, amb uns violins de fons, primers compassos d'aquest tros d'èxit de Rosalía. Es diu Reliquia, ja la pots escoltar i gaudir aquí, a RAC 105.

0: teva música
1: amb Héctor Huguet.
2: Sí, i també amb les Cantrix, encarregades d'obrir hora 7 de la tarda d'aquest diumenge a través de RAC 105, finalitzant aquest pont llarg amb bona música, amb bon rotllo i, com et dic, amb so K-pop golden. De seguida descobrim la més nova de Bob Sinclair, el francès, està de tornada. Però primer, segurament la cançó més personal de Camila Cabello parla dels seus inicis, de la seva joventut, a on? A l'Havana.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
4: RAC 105.
5: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.
7: Microones, posa RAC 105.
8: Aspiradora, posa'm RAC 105.
9: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Que yo ni me enteré del apagón. Como trabajo de DJ.
13: Oye, escolta, perdona, Kiko, si m'ho permet.
14: Ai, que mono.
13: Bon dia, Canut, què tal, com esteu?
14: Bé, millor que tu, crec. Lluís, què passa?
13: Que ara li ha agafat un atac de riure, Lluís, que no.
15: Porta, un segon.
14: A través de les parets.
13: Que no, no l'heu sentit.
14: Ha tornat a sentir.
13: Escolta, a mi m'agradaria explicar.
14: Deixa, deixa la música, que acompanya bastant.
13: M'agradaria explicar la meva anècdota.
16: Posem-li fàcil. Va, sí, Lluís, tornem a entrar, va.
13: Perdona, Kiko, si m'ho permet.
15: Perdona, Kiko, diu. Fa una hora d'això ja.
12: Estoy en Sevilla, yo ya.
5: Li torna a dir.
12: Ja m'he ido, ja hace media hora.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Nil Moliner.
17: D'acuerdo de mi.
1: Premis RAC 105. Mare mia.

I també estem pendents d'aquest altre artista català. És una de les joves promeses i, de fet, també candidat a emportar-se el guardó d'Artista Revelació segons els Premis RAC 105. Max Navarro, després del seu pas per Operación Triunfo, va presentar-nos Estrelles i ara en té una de nova, inigualable. Ets tu.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

Un artista que hem vist créixer des de RAC 105 des dels seus inicis i cada cop la carrera d'en Nil es va fent més gran. Nil Moliner, aquí una de les últimes, Me Acuerdo de Ti, i actuació confirmadíssima als Premis RAC 105 el 12 de maig, eh? Una de les més, vaja, esperades, sens dubte, és la d'en Nil, que prepara disc Nexo. I que des del Teatre Victòria, com et dic, als Premis podrà fer una demostració del que té preparat per la seva nova i esperada gira. Canvi de registre, arriba Lola Young amb aquest èxit global que es diu Messi. Messi.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so

25 anys del Camins, que es diu Ràpid, i han volgut celebrar el sopar de cabra, aquesta fita, aquesta data tan especial, amb una nova versió més electrònica, més contundent, amb Mont DJ i amb Su, Camins, Somnis i Promeses. I el bon rotllo continua ara amb el xiulet dels One Republic i el seu I Am Worried.

obrint el calaix del So Remember de RAC 105 al ritme de Mojo, el duet francès French House, aquí a la teva música amb aquest Lady Hear Me Tonight, viatjant a l'any 2000 concretament, per si t'ho preguntaves. I sí, ha plogut força, 26 anys amb la tonteria. I ara passem a un artista que, tot el contrari, és emergent, la coneixem des de fa relativament poc i ens arriba des de Mallorca. Ara bé, ja té 4 discos, 4 àlbums. I l'últim, el més nou, porta per títol com aquesta cançó, San Domingo Forever, una altra de les actuacions confirmades als Premis RAC 105. Vull saber

0: Mira, us confessaré que el primer cop que vaig escoltar aquesta cançó vaig dir, no sé, la trobo estranya, com a mínim. I com més l'escolto, doncs mira, més li vaig agafant el gust, més li agafo el rotllet al nou single de Shakira amb BL. Cançó estiuenca que ha cantat recentment ahir, vaja, davant de 2 milions de persones.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: A Copacabana, Rio de Janeiro, fent història de nou la colombiana. Són les 8 de la tarda i així encetem nova hora. Salutacions, va, de la part de Héctor Huguet, amb tu fins les 9, una horeta més, amb Joan Dausà, la més nova, preparada, es diu, per una cançó. Abans, Miley Cyrus.

0: per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
2: Sí, lo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
15: No cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots, sí.
0: Això és RAC 105.
19: Un besinho.
20: A RAC 105.
21: Merci, besito.
0: RAC 105.
22: Sempre apostant per la música en català.
23: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

Mundial, no? Doncs el que segurament no sabeu és que a la final hi haurà un espectacle similar al que es fa a la Super Bowl. Al descans hi haurà actuacions musicals encapçalades pels Coldplay, que hi participaran, i amb Chris Martin, a més, que organitzarà l'esdeveniment i portarà la batuta no només dels Coldplay, sinó de tot l'acte de la mitja part. Veurem, n'estarem al tanto, si també hi participa ella. Seria genial. Taylor Swift.

una veu angelical que tothom compara amb Taylor Swift. És Gracie Abrams. La seva carrera de moment passa per aquest That's So True, èxit global de la temporada passada, i que dona pas als Búhos. Aquests ja sí que porten més anys amb nosaltres, un total de 20 temporadetes sonant i fent-nos gaudir. Ara estan celebrant, com et dic, aquestes dues dècades de carrera, en aquest cas amb una nova cançó en forma d'agraïment. Es diu Gràcies. Gràcies.

0: llevo amb tu.
1: Demà sí que necessitarem cafè. Un com a mínim i potser més. Ai, demà tornem a la rutina, eh? Els catarres, aquí els teníem amb els Stay Home, es vull estar amb tu. Fa uns instants, per cert, hem escoltat la nova de David Guetta. No sé què us sembla, amb Sia, Afrojack, així ben canyera, Awake Tonight. Doncs seguim amb un estil similar, apostant de nou pel dance des de RAC 105, ara el ritme de Bibi Rexha. Agafa, per cert, un clàssic dels Faithless, aquell Insomnia, per fer el New Religion.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105, la teva música.

0: És l'alegria, la dopamina musical que sempre ens presenta Lost Frequencies, amb això que es diu Reality Tropical House, aquí a RAC 105. I el que és una realitat és que demà tornem...
1: A RAC 105?
0: Sí, sí.
1: Héctor Huguet.
0: Demà tornem a la rutina. És la mala notícia. La bona és que podem fer-ho amb alegria, amb il·lusió i amb molts riures a càrrec del Matina Codina a partir de les 6. Va! Et dic adeu, salutacions de l'Héctor Huguet. Et deixo amb una de les últimes de Gina Stone.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Els millors, perquè estan aquí a peu del canyó des de les 9 fent cua.
2: Del canyó, has dit?
3: Per escoltar el rem amb aquesta que et diuen ells mateix. Ells mateix.
4: Sí. El Raúl Alejandro no ha de sortir al Tacones Rojos.
5: Està de la lletra, però bueno.
4: Vale, perfecte.
6: Tant la cançó boomer...
4: I això vol dir que...
7: Avui?
4: Que, sí, moment. Oh. Ja estic parlant jo, tio.
7: És que és molt bona.
1: Com s'ha moviat.
4: No, és que vas de xulo i ja carregada la cançó d'ahir encara.
1: Oh. Tan bèstia.
4: Oh. I ara d'ahir.
1: El mític gol de l'Iniesta que va marcar el Chelsea.
8: Chelsea.
1: És que, perdó, el Chelsea. No rieu, que el tema és trist. Parlem de la Paz Vega, ha tallat amb l'Orson.
7: Amb qui?
1: No puc més, tornaré a vomitar. Va.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Que yo ni me enteré del apagón. Como trabajo de DJ.
2: Oye, escolta, perdona, Kiko, si m'ho permet.
3: Ai, que mono.
2: Bon dia, Canut, què tal, com esteu?
4: Bé, millor que tu, crec.
3: Lluís, què passa? Que
2: ara li ha agafat un atac de riure, Lluís, que no.
5: Porta, el segon. Lluís.
4: A través de les parets.
2: Que no, no l'heu sentit.
3: Ah, a tornar a sentir.
2: Escolta, a mi m'agradaria explicar.
4: Deixa la música, que acompanya bastant.
2: M'agradaria explicar la meva anècdota.
6: Posem-li fàcil. Va, sí. Lluís, tornem a entrar, va.
2: Sí, perdona, Kiko, si m'ho permet.
5: Torna aquí, com diu. Fa una hora d'això, ja estoy en Sevilla, jo ja.
3: Li torna a dir.
1: Me he ido ya hace media hora.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: El comitè arbitral revisarà el tiroteig contra Donald Trump per determinar si s'hauria de repetir. De moment, penalti pel Madrid. I un mariner molt despistat porta 3 mesos esperant a que obrin l'estret de Gibraltar per poder tornar a casa. M'he liao, ha dit el mariner. Retiren la nacionalitat a un argentí per fer un minut de silenci.
2: Oh!
1: És anticonstitucional, ha dit Milei. L'Audiència Nacional obligarà Jordi Pujol a anar a visitar el Parque Warner de Madrid. Jodes por Catalufón, tio. I la NASA ajorna el llançament d'una missió tripulada per culpa del polen dels plataners de Barcelona. M'ha entrat a l'ull, ha dit un astronauta. I Mariano Rajoy porta 72 hores esperant a un Starbucks perquè es nega a agafar el cafè quan el criden com a M. Rajoy.
2: No sé quién es.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.